0: Autoalmenar, concesionario exclusivo Hyundai para Gandía y Denia, te ofrece La Mañana con Carmen Berzosa.
1: La Mañana.
2: COPE Onda Naranja.
1: Estar informado.
3: Muy buenos días, bienvenidos. Saludos de Carmen Berzosa en esta jornada. Ya sabes que hoy estamos a miércoles 7 de octubre de este 2026 y esta es una jornada en la que, bueno, pues tengo, ya lo sé, como cada día, pero es que esto es así. Tengo muchas cosas que contarte, tengo muchas cosas que compartir contigo. Espero que estés ahí al otro lado del 90.6 de la FM, al otro lado de la radio, en el formato en el que estés escuchándola. Porque, bueno, cada vez y con las nuevas tecnologías tenemos menos radios. Yo creo que solo nos queda radio a algunos y no todos en el coche, porque todos los demás ya es a través de los dispositivos digitales, de los móviles, las tablets, las televisiones.
4: Y no todos los móviles, Carmen. El mío ya viene sin sintonizador FM.
3: Porque usas unos móviles muy raros.
4: Un móvil normal, de marca normal.
3: No, pero es verdad, yo creo que poco a poco cada vez más la gente nos escucha a través de internet.
4: Fíjate, mira, mi abuela no vive aquí en la Safor, vive en la Vall d'Albaida precisamente, y todas las mañanas ella se conecta, le enseñamos a configurarlo en su teléfono porque, bueno, ya tiene...
3: Claro.
4: Le enseñamos a ponerlo y ella todas las mañanas, puntualmente, todas las horas nos escucha y también se queda aquí al magazine.
3: ¿Cómo se llama tu abuela?
4: Paquita.
3: Mira, y acaba de ser el seu sant.
4: Sí, señor.
3: Paquita, moltes gràcies.
4: I la tia Nati, que està sempre seudixa de fondo i està tot el dia sentint-nos.
3: Pues a la tia Nati també. A Paquita i a la tia Nati. Salutacions des de sí, des de Gandia, des de la Safor. Bueno, Llorenç, déjame que presente.
4: Termina tu espacio.
3: Decía yo aquello de cada vez somos más los que estamos al otro lado y les agradezco que estén ahí, que sigan con nosotros. Y tengo muchas cosas que contarles y además yo creo que son interesantes porque, fíjense, hoy me he enterado que mañana es el Día del Pulpo, ¿no, Llorenç?
4: Pues sí, mañana, 8 de octubre.
3: 8 de octubre, Día del Pulpo. No tiene nada que ver lo de que sea del pulpo, pero sí el día de... Porque el día 10 es el Día Mundial de la Salud Mental. Un día de aquellos que, bueno, pues empezó casi de forma silente, pero poco a poco va calando. No solo la celebración de ese día, sino la importancia de la salud mental. Cada vez nos vamos concienciando más a que uno, si no tiene salud mental, pues no tiene paz y por tanto no tiene esa felicidad, esa vitalidad y esa salud generalizada. Por eso creo yo que desde las instituciones cada vez más se está promocionando y programando actividades, no solo para conocer esta celebración, sino además para dar a conocer todos los recursos que hay para buscar, promover y potenciar la salud mental del colectivo. Desde la ciudad de Gandía también. Esta mañana además estaba en rueda de prensa la concejal responsable del área, Liduvina Gil, que venía acompañada de dos de las técnicas del SASEM y les hemos dicho aquello de, oye, veniros a la radio y contádnoslo, porque además creo sinceramente que es fundamental promover y preservar la salud mental en todos los ámbitos, en el profesional, en el personal, en el laboral, hasta en el ocio. Es fundamental tener uno esa distracción, ese ocio saludable y que venga a ayudar a mantener y a preservar nuestra salud mental. Bueno, pues por eso este año y de forma especial vamos a implicarnos un poquito más y no solo vamos a hablar de esta jornada o de este día, que lo harán ahora parte de sus protagonistas, sino que además les vamos a proponer toda una programación especial a lo largo de las próximas semanas. Y les voy a invitar a participar con nosotros en un programa especial. Ya les voy a decir dónde lo vamos a hacer en apenas unos días, porque estoy cerrando los últimos flecos, pero van a poder venir a asistir en directo a ese programa. Llorenç, nos vamos a sentir como estrellas de la radio, ya verás ya.
4: ¿Me estás poniendo unas expectativas?
3: Bueno, esto va a ser parte de nuestro espacio, arrancaremos con ello, pero tengo más cosas. Los miércoles saben ustedes que hablamos sobre la universidad, sobre la Escuela Politécnica Superior de Gandía y las actividades de la Universidad Politécnica. Lo vamos a hacer como cada miércoles puntualmente con nuestro invitado y colaborador, con el profesor Pepe Marín, y será en torno a la 1:05 aproximadamente. Pero también vamos a hablar de más cosas, porque fíjense, precisamente hizo una formación universitaria nuestra invitada de hoy, yo creo que importante, es nada más y nada menos que ingeniera en telecomunicaciones. De hecho, trabajó como ingeniera en teleco, pero llegó un momento en el que dijo, a mí esto no funciona. Así es que decidió convertir su pasión también en su profesión. Pero ya que lo iba a hacer, es aquello de vamos a rizar el rizo. Mujer, madre de familia, emprendedora y en el ámbito rural. Te voy a hablar de una empresa, un negocio que, bueno, es cierto que no acaba de abrir sus puertas, pero yo creo que ya está consolidado. Es Coser Estudio en Rafelcofer. Mónica Jiménez estará con nosotros, pues, para hablarnos cómo pasa una de dejar las telecos para convertirse, para coger la aguja y el dedal. Bueno, y otras muchas cosas. Nos lo contará también en nuestro espacio de hoy. Ah, y ya sé que todo el que más y el que menos está pendiente ahora del 9 de octubre y de las celebraciones del 9 de octubre. Pero es que, además de la mocadora, hay quien va a organizar y a celebrar otras actividades. Y me estoy hablando de Piles, porque organiza una especie de feria gastronómica para Piler y Pilereta. La alcaldesa Cristina Fornés nos lo va a contar hoy en el último tramo de nuestro programa, bueno, en el penúltimo, porque saben que en el último tramo siempre tenemos la noticia curiosa y la fosforera. Y además, pues, tenemos actualidad. Llorenç Requena.
4: Solo yo.
3: Hoy solo tú.
4: Hoy no está nuestro compañero Esteban.
3: Bueno, luego vendrá, porque me ha prometido que vendrá para deportes, pero es que lo tenemos
4: De
3: reportero en uno de los temas del día.
4: Lo tenemos en la guerra, en el campo de batalla de la guerra de la información.
3: Ahí haciéndose un huequito a codazos. Llorenç, ¿qué tenemos hoy de actualidad en Gandía y en la SAFOR?
4: Pues mira, aquí en Gandía comparecía esta misma mañana también en rueda de prensa la concejala delegada del área de educación del Partido Popular, estoy hablando de Mar Beltrán, y bueno, ha tratado varios asuntos relacionados, pues, con su área, con la educación en la capital de la SAFOR. Y es que, pues, desde su formación buscan poner en valor el trabajo que están haciendo desde la oposición para reforzar este área frente a un ayuntamiento que consideran que está obstaculizando muchas de estas gestiones. Por ejemplo, sí que es cierto que se ponen a favor de la construcción de un nuevo colegio público de primaria y, de hecho, proponen como ubicación detrás del Museo Fallero, donde estaban los barracones de la Usías Marc, pero, pues, advierten de que, por ejemplo, 53 niños y niñas continúan sin plaza en las escoletas. Hablan también de, respecto del plan EduClima, la primera y la segunda fase, que la primera comportaba, pues, la llevada a cabo de nuevos instrumentos para climatizar y la segunda una climatización más completa, pero sobre todo ponen el foco en el nuevo centro de FP. Recordemos que hace unos días el ayuntamiento lanzaba un ultimátum para que la Generalitat avanzara los trámites y desde el PP defienden que la Generalitat está haciendo los deberes y es el ayuntamiento el que ha estado años y años retrasando estos informes. Entonces, bueno, ellos nos aseguran que desde la oposición van a seguir trabajando y, pues, consideran que desde su formación están haciendo los deberes en la medida de lo que pueden.
3: Es este lío de y tú más. Yo lo hago, no lo hago, sí lo hago, en fin. Estas cosas que pasan.
4: Bueno, estamos esperando a la respuesta del ayuntamiento, porque
3: Que seguro que la habrá.
4: No tardará en llegar.
3: Más cosas.
4: Más cosas que han sucedido. Pues mira, un tema un poquito más. Nos movemos desde Gandía hasta Oliva porque, bueno, en Oliva anuncian que recordarás aquello del plan, la campaña contra la mosca del Mediterráneo. Pues bueno, sí. Las personas que estén inscritas en esta campaña, como ya está por su cuarta fase, ya tienen a su disposición el insecticida Spinosad. Es un producto que se puede retirar en las instalaciones del almacén municipal, que el que está en la carretera de Pego, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Se dará un litro por cada hectárea, es decir, 12 fanecades, y en el caso de terrenos que sean inferiores a una hectárea, pues el propio ayuntamiento ya les va a proporcionar igualmente ese litro del producto a los afectados. Uh-huh. Bueno, cosas que viene bien saber, sobre
3: es
4: todo
3: para las personas. Es fundamental, porque la mosca de la fruta es una de las plagas más difíciles de eliminar y muy dañina en los cítricos.
4: Uh-huh. Más con tanto campo que tenemos por aquí.
3: Ay, y el que deberíamos de tener, pero bueno. Llorenç, una última que me tengo que ir corriendo a recibir a nuestras invitadas.
4: Pues una última rápida. Aquí en Gandía nos preparamos ya para el 9 de octubre. Este, bueno, mañana jueves y el siguiente ya, porque esta semana también, entre estos tres días, bueno, en fin. El tema, que en Gandía nos preparamos para el 9 de octubre y en la Plaza Mayor hay programado un acto institucional a partir de las 11 de la mañana. Como todos los años, pues la Real Señera saldrá del consistorio, de la Casa Consistorial, y será un homenaje a Jaume I el Conquistador, que contará con la participación de muchas entidades, como la música del Círculo Musical de Beniopa y el tenor Fernando Climent Jordán. Será quien cante ese día.
3: Uh-huh. Pues mira, con esa programación nos vamos. Llorenç Requena, te espero luego en la
4: fosforera. Me esperas luego.
3: Gracias. Y ustedes no se marchen, ya saben que ahora les dejo unos buenos consejos, pero nada, dos minutos, que es lo que tardo en recibir a nuestras primeras invitadas de hoy. Hasta ahora mismo.
1: COPE Onda Naranja.
5: La importancia de quien te lo cuenta.
6: No es lo mismo un camión usado que un camión usado y revisado en Taller Oficial Man. No es lo mismo comprar que invertir con tranquilidad. No es lo mismo buscar cualquier camión que encontrar un Man Topius. Ya en Balsur Truck, Palma de Gandía. Camiones revisados, con garantía oficial de 24 meses, financiación y unidades stock. Man Topius, en Balsur Truck, Grupo Ser Truck. Movemos lo que importa.
7: ¿Tiene solución nuestra sanidad? Ven a debatir el próximo miércoles 7 de octubre en el ciclo de tertulias de jubilados y pensionistas de la SAFOR. El diputado Carles Esteve analizará las causas y el estado actual de la salud pública. Te esperamos a las 7 de la tarde en Fomento de Agricultura, Industria y Comercio de Gandía. Entrada libre hasta completar aforo. Tu presencia cuenta.
8: Esto sucedió el año pasado en un late night de máxima audiencia. Un presentador muy, muy conocido hablaba de coches con un actor muy, muy famoso. Y este actor famoso reconoció orgulloso que conducía un Seat de toda la vida. De casting en casting, con su Seat, consiguió un Goya.
9: Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
10: Miferauto, tu Seat en Gandía, Alcira, Xàtiva, Ontinyent y Alcoy.
11: Universitat Sènior al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la Sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4 i mitja a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.
12: Brasapan es la parada obligatoria después de hacer unas compras, antes de ir al cine. Disfruta de nuestras carnes a la brasa, deliciosas hamburguesas o cualquiera de nuestros platos veganos. Brasapan, Centro Comercial La Vital, Gandía, la parada obligatoria. Brasapan, Grupo Les Dos Yunes.
13: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
1: La mañana.
2: COPE Onda Naranja.
3: La importancia de quien te lo cuenta. El pròxim dia 10, ja sé que ens pilla enmig d'un pont festiu, però és una jornada jo crec que important perquè és el dia en el que parlem i se commemora la necessitat de la salut mental. És una jornada, bueno, reivindicativa, crec jo, però també d'alguna manera festiva. Des de l'Ajuntament de Gandia i en concret des del Departament de Sanitat, bueno, pues s'han organitzat tota una sèrie d'activitats i nosaltres, donat que ho han presentat ja en roda de premsa este matí, hem pensat que estaria bé que vingueren així als estudis i que ens ho contaren. I per això tenim nosaltres a la regidora responsable de l'àrea, que no és una altra que l'Iduina Gil. Bon dia, benvinguda, Lidina.
14: Bon dia.
3: Gràcies per estar avui amb nosaltres. I ve acompanyada per dos treballadors del SATSE, dos representants que son la psicóloga, una de las psicólogas, Ana Peiró, bon dia, benvinguda.
14: Hola, bon dia.
3: I també una de les treballadores socials, Victòria Calabuig. Bon dia, Victòria.
15: Hola, bon dia.
3: Bueno, moltes gràcies a les tres per estar avui ací, perquè jo crec que és important, i des del departament, corregis-me si no ho faig, si no ho conte bé, Liduina, heu pensat que no és tan sols una qüestió d'un dia, sinó que s'han de fer activitats que abastiran pràcticament tot el mes i que se treballa tot l'any des del vostre departament, no?
16: Efectivament, tots els anys sempre havíem fet el dia de la salut mental col·laborant en ASAEM, que sabeu que avui ells també de fet tenen una xerrada al grau, que convidem a les persones també que vagin, bueno, hi ha una pel·lícula i un passe, però no havia sigut mai la iniciativa des del departament de l'Ajuntament de Gandia. I aquest any en el departament de ASAEM estic superorgullosa perquè des de que ells estan treballant han recuperat moltíssimes persones per la vida quotidiana, la normalitat, que puguen tornar al seu treball, aquelles persones que pateixen de salut mental i que sempre quedaven apartades i excluïdes. Per tant, per aquesta vegada, pues, elles van fer una proposta i com a regidora jo vaig pensar que era una idea boníssima de que poguérem visibilitzar aquesta tasca que es fa, també conèixer el recurs que és el SASEM i com podem ajudar les persones i, bueno, i aprofitant aquest dia 10 que és el que seria el dia, que és el Dia Mundial de la Salut Mental, en aquest any el que seria Salut Mental és España va a decidir que el lema sería haz más con tu salud mental, que volía hacer en este caso la importancia de las xarxes humanes, la importancia del trabajo comunitario, la importancia de las personas, o sea, cuando una persona tiene una situación de salud mental malamente, lo importante que es tener una xarxa al voltant. Y eso es lo que es el SASEM, una xarxa que les acompañe, que tenemos como psicólogos, educadores, trabajadores social, que les acompañe en el día a día para tornar a la su vida y que han perdut por un momento, por una situación en este moment, pues, degut a lo millor pues, a un trencament que han tingut per alguna causa, a una, en este cas una depressió important que no s'ha permetit retornar, i per tant pues, ha fet tota una programació molt acurada per a visibilitzar en este cas la importància d'aixes xarxes i la importància de les famílies i dels amics i les persones quan estem en una situació de salut mental greu.
3: És per això que tindrem algunes activitats que són lúdiques, altres reivindicatives i moltes informatives, no? Anna, per exemple, conta-nos.
15: Així és. El que hem preparat per a començar és per la lectura del manifest, que serà el dia 14 d'octubre a les 12 de la plaça de l'Ajuntament. Seguidament el que farem serà donar inici a l'exposició de l'Arbre del Benestar. És un arbre que serà participatiu. En el que volem és pues, que la ciutadania compartisca les seues eines de cura. Este arbre estarà exposat al voltant d'una setmana i mitja, entre el dia 14 i el dia 23 d'octubre, des de les 9 del matí fins a la 1 i mitja. I la ciutadania podrà escriure en una fulla quines coses fan el seu dia a dia per a sentir-se bé, per a mantindre aquesta salut mental, quines coses són les que els ajuda a superar el dia a dia. I d'esta manera pues, el que anirem creant és un arbre i veure com aquest arbre va creant-se i va construint-se des de la comunitat.
3: És a dir, per a aquest arbre no serà un arbre que anirem i verem i veurem allí i ja està,
15: no.
3: Sinó que se'ns demana que participem.
15: És un arbre que farem entre totes i tots.
3: Que pot participar qualsevol persona.
15: Qualsevol persona, té igual edat que tinga. Si són més menudets i no saben escriure, doncs ho escriurem nosaltres, no passa res.
3: És a dir, l'arbre té el tronc i les branques i nosaltres hem de ficar com si foren les fulles.
15: Exacte.
3: Que són les nostres eines, no? Allò que fem quan ens trobem malament, no?
16: I si arbre després serà avaluat, no? Si ara pues, ho comptes...
3: Ara Victòria després m'ho contarà, no?
16: Després en alguna de les sessions serà una avaluació de tot el que han ficat les persones que ens servirà. Sí, Victòria.
3: Victòria.
15: Sí, com havia dit Anna, que hem estat parlant en la roda de premsa, el dia 28 d'octubre coincidirà que també hem organitzat una activitat de ioga que també està oberta a tota la ciutadania. La gent podrà consultar en les xarxes i en els canals oficials com inscriure's a aquesta activitat, i aprofitant l'activitat de ioga se farà un acte de cloenda en el que se farà una reflexió de l'aportació que ha fet tota la ciutadania en aquestes eines per a poder contribuir al benestar emocional.
14: també d'alguna manera l'albre, el que també reivindica aquesta part, no?, de la cura de la salut mental des de la perspectiva comunitària, com ha dit l'Iduvina, que al final tots fem, no?, per construir la salut mental.
3: Sí, és allò de que no és una qüestió interna, no és una qüestió particular, individual i amagada, sinó que és una qüestió que és de tota la comunitat i en la que hem de col·laborar tots, no?
16: Sí.
3: És allò de...
16: Sí, perquè hi havia una tendència sempre a dir aquesta persona no està bé, no? Aquesta persona, i de deixar-la de costat, no? Mm-hmm. I que és important, no?, recuperar-les, parlar que tinguin un entorn que van a treballar en ells i que aquests entorns que poden recuperar la seva vida, la seva normalitat, el seu treball, que és important, eh? Perquè el que s'ha fet des de SACE, bueno, ja es vos donar les xifres, pues des que està en marxa, pues més de 150 persones han recuperat la seva vida, perquè tenen un acompanyament primer per prendre la medicació quan toca, després al seu treball perquè si en un moment tenen una situació pues la treballadora social o l'educadora li acompanya i les recupera perquè torni al seu espai de treball. Per tant, són persones que poden, que abans ser estigmatitzades i ja pues tenen agafat una baixa, ja no tornaven a treballar perquè ja era un malalt mental i això ja s'ha acabat, no? Mm-hmm. Persones que les podem recuperar per al dia a dia, per al seu treball, per la seva vida normal, no? I això ajuda moltíssim a la família, perquè quan tens una persona en situació pateix tota la família.
3: Efectivament, pateix la família, pateix l'entorn i tota la societat. Per tant, el que hem de fer no és arraconar com se feia fins ara, sinó treballar i ajudar. Com treballeu en el SACE? Quines són les diferents fórmules?
14: Bé, des del SACEM som dos equips. En cada equip hi ha quatre professionals, com ha dit l'Iduvina. Hi ha una psicòloga, treballadora social, educadora i integradora social. I principalment el que valorem molt del servei és que fem un acompanyament molt personalitzat i també el que volem com donar molt de valor és aquesta part de que les persones puguen recuperar els seus projectes de vida i puguen tornar a trobar sentit a moltes coses que temporalment pues, havien deixat de poder fer. Mm-hmm. I principalment per a que les persones puguen vindre al SACEM, sí que és important saber que qualsevol persona que tinga necessitat de suport en algun moment de la seva vida ha de acudir al seu centre social de referència per a que pugui ser derivada al nostre servei.
3: Sí, és allò de no, jo no vaig directament al SACEM. Jo m'adrece al meu centre social i allí demane o explique el que em passa. I això sí, al centre social sí que pot acudir qualsevol persona. Vull dir, des de jo perquè de repente em trobe que no tinc ganes de... que de repente perdo les ganes, que perdo o que me trobe malament, o que tinc una situació molt compromesa al meu nivell mental, o bé algun familiar per a demanar ajuda per a aquesta persona. No?
16: Sí, hi ha aquesta derivació perquè, claro, no només treballa SACEM, sinó que dintre d'això està també l'Hospital de Gandia, que estem coordinats, mentre treballem en altres departaments, mentre també tots de salut mental, per estar tots coordinats perquè aquesta persona tingui la millor atenció. O sigui, en un moment determinat, quan elles treballen amb aquesta persona, pues, si necessiten el recurs de l'hospital, de l'àrea, en aquest cas, de salut mental, pues, entra també i participa salut mental en elles, treballen en elles, en aquesta persona, perquè depèn de la situació o l'estat que es trobi, saps?
3: Mm-hmm. Que això també és important. Anna, hem parlat d'aquestes dues activitats, no? Del manifest i de l'arbre. Bueno, Victòria també ens ha comentat que el dia 28 tenim aquesta sessió de ioga. Per què és important programar aquestes activitats i sobretot quines altres activitats, perquè teniu tot un seguit, no?
15: Sí, bueno, és important bueno, a l'activitat que més importància li donem és a la de l'arbre del benestar, però allò de que és una cosa que participa tota la ciutadania, que és la part més visible, és la part que més es veu que podem tots participar, que tots tenim alguna cosa a fer per la nostra salut mental en el nostre dia a dia, i té igual que tingues un problema de salut mental greu o no el tingues. És important que tot el món treballi per millorar-la, i si la tens, mantindrà.
3: Mm-hmm. Sí, perquè a més és allò de... És una de les àrees o dels àmbits en els que es treballa molt la prevenció.
15: Exacte, sí. Mm-hmm. A banda d'aquestes activitats, també la que ens queda per comentar és una tertúlia cafè que tenim plantejada fer el dia 22 d'octubre a les 9 a la Casa de la Marquesa. I ahir el que... El que tenim organitzat és una, com una reunió, un punt de trobada de persones professionals, és un espai de diàleg per a parlar entre nosaltres en quines coses no estem donant el 100%, en quines coses estem podent fallar o quines coses podem millorar per a donar aquest servei complet que estàvem parlant abans per a la persona. Al final el que nosaltres treballem, i, bueno, i les persones són, cada una és d'una manera, dona igual el diagnòstic que tinga, perquè cada persona és diferent i té unes necessitats completament diferents, té una història de vida completament diferent. I el juntar-nos tots aquests professionals que estem parlant, doncs el que hem dit, de professionals de serveis socials, de professionals de salut mental, professionals de la xarxa associativa, doncs ahir el que farem serà compartir experiències, reptes, iniciatives per a millorar la coordinació entre nosaltres. Que és molt important, la persona no només necessita un servei, necessita una xarxa que li ajude a millorar, a superar-se, a poder trobar-se en si mateixa altra vegada en molts aspectes de la vida, perquè sí, quan es falla la salut mental...
3: Ha de ser una qüestió integral,
15: se global. Se mata darrere.
3: Sí. Efectivament. Per això és important aquestes jornades i aquestes activitats programades, no, Liduvina?
16: És que, mira, un tema és que, sense, que havíem concluït este matí la roda de premsa dient que sense salut mental no n'hi ha salut. O sigui, és molt important tindre-ho això en compte, és veritat, que quan la salut mental, d'alguna manera, massa es comença, tenim un problema, cau tot la salut de la persona, del seu entorn. Per tant, la importància de recuperar, que la gent parli amb normalitat i que les persones sàpien on poden tindre el recurs que les pugui ajudar perquè no arriben a fins al final del pou, no? Que ja és, després és més complicat poder eixir, no? I si això la comunitat pot fer-ho tots, com ha dit Manuela Ana, treballant tots en conjunt i col·laborant tots junts i mirant la millor manera d'atendre aquestes persones, cada una dintre de la seva situació personal i de com es troba. I per tant, jo crec que treballar la salut mental, pues, ha sigut dels temes que en aquests últims anys ja s'està donant importància, que ara era molt estigmatitzat i ningú volia parlar-ne, i crec que portar-ho en el punt de mira i en el punt de que se puga parlar i dialogar és molt, molt important per a aquestes persones.
3: Jo crec que el que hem de fer tots és estar una mica més atents, sobretot conscienciar-nos, perquè encara crec que hem de canviar molt aquest rol de fins ara detectaves o te dien algú que tenia una malaltia mental i el primer que fes era donar-li l'esquena i arraconar, i el que hem de fer és justament el contrari, incloure i abraçar, no?, d'alguna manera, perquè buscar la salut mental de l'individu és millorar la salut mental de la comunitat. Així és que paga la pena que tots ens involucrem i aprofitem estos dies entre la informació, les activitats lúdiques i també les formatives per a conèixer una miqueta més no sols el departament, sinó a més com se treballa i per què en salut mental a la ciutat de Gandia. Moltíssimes gràcies a les tres per haver estat amb nosaltres. Quedem pendents perquè farem també una activitat, si no ho tinc mal entès, al voltant del dia 20, però ho anunciarem conforme toca per a que la gent puga vindre, puga conèixer el departament i puga veure què és el que es fa i com es treballa. Moltes gràcies a Anna, Victòria, Liduvina, gràcies a les tres per haver estat amb nosaltres.
16: Moltes gràcies, Carmen, com sempre. Moltes gràcies.
1: COPE Onda Naranja.
5: La importancia de quien te lo cuenta.
3: Bueno, pues ya lo has oído. Si no pasa nada, será el próximo día 20 en los jardines de la Casa de Cultura del Marqués de González de Quirós. Estaremos allí con un programa en directo, un programa especial al que vas a poder asistir para participar y para conocer no solo lo que se hace, sino además, bueno, pues cómo lo hacen. Y tendremos un poquito de todo. Así es que te lo vamos a ir recordando para que puedas venir y puedas participar también de nuestro programa en directo. Y ahora lo que vamos a hacer es marcharnos momentáneamente porque llega el turno de la actualidad, la rabiosa actualidad de carácter nacional e internacional. Ya sabes, Pilar García de la Granja viene a contarnos Mediodía COPE. Mediodía COPE, enseguida deportes y luego todo el contenido que tengo preparado para ti en esta mañana de miércoles. Así es que no te marches, hasta ahora mismo.

0: Infórmate en tu agente Mini Benigar o en mini.es.
1: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
2: La importancia de quien te lo cuenta.
3: Te lo cuenta Servidora, te lo está contando Carmen Berzosa. ¿Y qué va a contar Mollo ara? Doncs m'anarem fins a la localitat de Piles, perquè per a este pròxim cap de setmana, festa, ja saben, pont, perquè tenim la data del 9 d'octubre i també el 12 d'octubre, doncs a Piles ens proposen una activitat, jo crec que atractiva i diferent. Tenim a nosaltres a la seva alcaldessa, Cristina Fornet. Alcaldessa, molt bon dia, benvinguda. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
4: Hola, bon dia.
3: Què és el que anem a fer 9 i 10 d'octubre a Piles?
4: Anem a fer la primera fira gastronòmica, el Pileret i la Pilereta. És un concurs gastronòmic.
3: Sí, diga, que és el Pileret i la Pilereta, perquè encara que és un concurs gastronòmic, té dos vessants diferents, la dolça i la salada.
4: Correcte. La vessant dolça és això, una vessant dolça, un trosset d'algo dolç, i la vessant salada són entrepanets que estaran fets amb productes locals, de proximitat, valencians o vinculats a la nostra gastronomia tradicional del territori.
3: Mm-hmm. Alcaldessa, com sorgeix aquesta iniciativa i per què Piles? Piles ja porta temps intentant aconseguir el seu espai gastronòmic, per dir-ho d'alguna manera, no?
4: Així és. A veure, la idea és perquè l'any passat, per primera vegada, vam tornar a recuperar el municipi turístic. El municipi turístic comporta tindre una mesa en diferents agents implicats en l'hostaleria, en les botigues, així com també en les associacions locals. I el Pileret i la Pilereta naix d'una proposta que vaig portar jo, l'alcaldia va portar a aquesta mesa, per tal de desestacionalitzar el que és l'estrictament pur estiu.
3: Mm-hmm.
4: En un principi estava pensada per a fer-se a finals de setembre, però després, conforme vam estar veient les dates de que aquest era un bon pont, vam estar pensant en per què no fer el pont i donar-li més atractiu a la platja que normalment en octubre ja no té.
3: Mm-hmm.
4: Dic atractiu perquè n'hi haurà també n'hi haurà molta animació, n'hi haurà animació de xiquets i xiquetes, n'hi haurà inflables i n'hi haurà música en directe. Portem dos grups potents, el dia 9 un grup i el dia 10 un altre, a banda de música tot el rato que estiguem allà en la fireta, que és de les 6 a les 11 de la nit, també per amenitzar-nos esta fireta.
3: Mm-hmm. Vaja, que ho tenen vostès pensat tot per a convertir este pont del 9 d'octubre en Piles com a centre neuràlgic del turisme, de la gastronomia i també, per què no dir-ho, de la música i la família.
4: Així és. Sí, hem aprofitat també això, que siga una festa que no siga en un horari intempestiu, en la que puguen anar des de benvinguts fins a majors. I tenim aquesta franja de les 6 a les 11 de la nit per a poder abraçar a quanta més gent, millor.
3: Mm-hmm.
4: És una proposta, tu has definit abans, has dit una proposta atractiva, jo també diria una proposta suculenta.
3: Sí, clar, sobretot per a tots aquells que ens agrada menjar, que jo crec que som la majoria.
4: Sí.
3: Per a qui es fa? Vull dir, qui pot participar en el Pileret i la Pilereta?
4: Participar menjant podem tots i totes. I participant, concursant, val? Poden els establiments que s'han adherit a un tipus de conveni, que són sis establiments locals.
3: Mm-hmm. Vaja, que no sols fan vostès un esdeveniment per atraure gent, sinó que, a més, aprofitem per a promocionar els comerços de la zona.
4: Molt bé, els comerços del nostre poble, sí. I com t'he dit, pues, sobretot el tema de la desestacionalització en la nostra platja i sobretot també que tinguin una proposta diferent en estos dies i que damunt pues que siga rentable per a els comerços que han decidit adherir-se. Mm. Estem parlant de 6 comerços, dels quals hi ha forns i també hi ha restaurants i bars.
3: Mm-hmm. És allò de dir, mira, mantint el teu comerç obert durant este cada setmana perquè anem a fer-te la promoció, però a més és que va ser rendible, vas a guanyar dinerets estos dies per a tu, no?
4: Sí, esperem que sí, que funcione bé, és la primera vegada que ho fem i esperem que siga la primera de moltíssimes vegades que s'instaure aquesta fira gastronòmica, el Pileret i la Pilereta, al nostre poble. Mm-hmm. Es farà en la platja de Piles, en un carrer que és peatonal, i donarà peu a això, a que tinguem la llibertat de que no passaran cotxes, que estarem còmodament gaudint amb amics, amigues, família, d'aixòs manjars, i també de bona música i bon ambient. Mm.
3: Doncs ara el que tenen que fer els nostres oients és acostar-se. Fins a la platja de Piles. Tenen 2 dies per a poder fer, el dia 9 i el dia 10, així és que l'horari és molt ampli. I bueno, esperem que siga tot un èxit. Alcaldessa, moltes gràcies per haver estat
4: gràcies
3: amb nosaltres.
4: Moltes gràcies a vosaltres. M'agradaria donar les gràcies al jurat participant, que el dia 10, a les 10 de la nit, serà quan desvellen qui serà el guanyador o guanyadora de la proposta de la modalitat, el Pileret, i de la proposta de la modalitat, la Pilereta.
3: Uh-huh. Tindrem que estar molt pendents. I ho contarem, clar que sí, anirem contant qui és el Pileret i la Pilereta en este 2026. Cristina Fornet, alcaldessa de Piles, gràcies, bon dia.
4: Gràcies.
1: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM. Estar informado.
5: Esto sucedió el año pasado en un late night de máxima audiencia. Un presentador muy, muy conocido hablaba de coches con un actor muy, muy famoso. Y este actor famoso reconoció orgulloso que conducía un Seat de toda la vida. De casting en casting, con su Seat, consiguió un Goya.
6: Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
7: Miferauto, tu Seat en Gandía, Alcira, Xàtiva, Ontinyent y Alcoy.
8: Déjate seducir por nuestros arroces irresistibles. La auténtica fideuá de Gandía, un exquisito arroz del señoret y nuestra espectacular paella valenciana, ganadora del primer premio internacional, Isabel Playa Gandía. Calle Armada Española 1. Reserva ahora al 673-013-795. ¡Te va a encantar!
9: Universitat Sènior al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la Sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4:30 a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.

0: Prix para centrarse de lleno en el circuito europeo. Su gran objetivo es sumar puntos para volver a jugar la Ryder Cup en 2027 y pelear más adelante por la capitanía. De hecho, el castellonense ya ha hablado con Luke Donald, que es el actual capitán europeo, para dejarle claro que está dispuesto a estar en el equipo, ya sea como jugador o ayudando en lo que haga falta.
1: En baloncesto preguntamos, Pilar Casado, por los equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan la Euroliga.
2: Ayer en la Eurocup, derrota por 12 de Tenerife en Londres. Hoy Aris de Salónica, Burgos y Manresa Ratio Farm. En la Eurocup, FIBA, victoria por 12 de Girona frente al Dinamo de Bucarest. Y en la BCL, victorias de Bilbao y Juventud ante Igokea y Gerslilla respectivamente. Hoy a las 7, Juventus Unicaja, 8 y media, UCAM Varese.
1: Y en ciclismo, Quique, damos cuenta del vencedor de los tres valles varesinos.
3: Que se llama Jarno Bidar, es belga y fue el mejor. Mañana Gran Piemonte con Del Toro y Magnulti. Recordar que todo esto acaba el sábado en Lombardía.
1: Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
4: Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
5: Pilar García Muñiz.
6: La tarde.
5: COPE Onda Naranja.
7: La importancia de quien te lo cuenta.
5: Deportes, deportes, deportes.
6: COPE Onda Naranja.
5: Estar informado.
8: Muy buenas tardes, arranca Deportes COPE. Servidor Esteban Carpio les va a contar todo aquello que se cuece en la comarca de la Safor, ya de ya. Y para arrancar con fuerza es el momento de hablar de Adriana Neag, una juvenil del Ritmo Oliva que ha quedado primera en el Trofeo Nacional de Quart de Poblet. Le escuchamos.
9: Este cap de setmana he competit a Quart de Poblet, on he quedat primera, i estic molt contenta amb el resultat i sobretot en el treball que he fet. La veritat és que no he estat nerviosa, al contrari, al tindre adversaris tenia més ganes d'eixir el tapís i fer el millor possible. Encara que n'hi ha algunes coses que no em van eixir com jo volia, sé que puc donar més de mi i vull continuar treballant perquè m'eixca millor. I ara, este cap de setmana, competim a Oliva, així que a veure què tal. Espero que vagi molt bé i poder continuar millorant.
8: Y ahora quien está al micrófono, quien está en audiencia es Elisa Llorens. Ella, aparte de ser la coordinadora de la Estrategia de Salud Comunitaria del Departamento de Gandía, es la organizadora de la iniciativa Camina.
10: Comença de nou, ja que en estiu es fa una pausa per les altes temperatures. Si no conegueu el programa, es tracta d'una iniciativa de salut comunitària que combina l'exercici físic, la sociabilització i l'educació per a la salut a través de passejos saludables en grup. El programa Camina és un programa que es desenvolupa conjuntament tant pel Departament de Salut de Gandia com pels ajuntaments que participen. Ja fa aproximadament com 5 anys des del primer Camina i cada vegada van augmentant tant els participants com els municipis adherits. Actualment hi ha 22 municipis de la Safor i la Vall d'Albaida. I això al final no deixa de créixer. Cada vegada noves localitats estan interessades en fomentar hàbits de vida saludables per a la seva població. Cada grup realitza caminades setmanals acompanyades per un personal sanitari, principalment del seu centre de salut, que coordina el programa i ofereix consells sobre hàbits saludables, i per un tècnic municipal d'esport que col·labora en l'organització i el desenvolupament de l'activitat. D'esta forma, caminar no només promou l'activitat física regular, sinó que també es converteix en un espai on trobar-se, on conviure, on combater un poc també l'aïllament social i, sobretot, millorar el benestar emocional de les persones que participen. Alguns municipis ja han començat la nova temporada durant el mes de setembre, mentre que altres van esperar-se al pont festiu i començaran entre els dies 13 i 16 d'octubre. Les persones interessades en participar poden obtindre informació a través del seu centre de salut de referència, on els informaran del funcionament, de l'horari i de l'inscripció. També podeu veure informació en les xarxes socials del departament i en la web de GV Gandia, on tenim pujades per cada municipi els horaris i els dies que eixen a caminar. Des d'ací, vulguem animar a tota la gent a unir-se als grups i també en especial als homes, ja que són minoria. Però els homes que venen estan molt contents. Amb accions senzilles, com caminar de forma regular, compartir temps amb altres persones i rebre orientació professional sobre salut, el programa Camina continua consolidant-se com una ferramenta especial per promoure l'envelliment actiu, la prevenció d'enfermetats i el benestar de la població dels municipis del Departament de Salut de Gandia. A més, el programa Camina compta cada any amb una de les seues activitats més esperades, l'Encontre Camina, que es celebra habitualment en el mes d'abril i reuneix a participants dels 22 municipis que són més de 600 persones. Eixe dia es fa una jornada de convivència on es realitza una caminata conjunta, es participa en activitats d'exercici físic i es comparteix un matí festiu i saludable. Es tracta d'una iniciativa molt ben valorada per tots els participants i que al final la gent crea molt de convoi per a eixe dia.
8: Más noticias a las 8:28. ¡Feliz tarde!
6: COPE Onda Naranja.
5: 90.6 FM.
11: Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
5: La tarde.
6: Pilar García Muñiz.
5: COPE. Estar informado.
4: Las 3:30, 2:30 en Canarias. Estamos ya miércoles, es 7 de octubre. Soy Pilar Cisneros y escuchas La tarde de COPE.

0: ¿Tiene solución nuestra sanidad? Ven a debatir el próximo miércoles 7 de octubre en el ciclo de tertulias de jubilados y pensionistas de la SAFOR. El diputado Carles Esteve analizará las causas y el estado actual de la salud pública. Te esperamos a las 7 de la tarde en Fomento de Agricultura, Industria y Comercio de Gandía. Entrada libre hasta completar aforo. Tu presencia cuenta. L'Ajuntament d'Oliva fa una crida al civisme. No tireu les bosses de fem fora dels contenidors, porteu les andròmines a l'ecoparc o sol·liciteu el servei de replegada domiciliària. Per a qualsevol dubte o per demanar cita per a la recollida d'andròmines, el telèfon d'atenció ciutadana de Fubasa és el 627-898961. Deixar les bosses fora, no fer un ús correcte dels contenidors o deixar les andròmines al carrer sense cita és motiu de denúncia i sanció econòmica. Teniu tota la informació a la web municipal a l'apartat recollida de residus. Tindreu Olivaneta es cosa de tots y totes. Ayuntamiento Oliva.
1: Siente la emoción de estrenar hoy mismo. En Motor Pacífico tenemos unidades limitadas.